Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: aquí.
1: Ràdio Es Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Jon Pagès a la Masté, un missatge per llaurar, el primer que va trobar, ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.

0: and more.
1: Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

103.4 de la freqüència modulada.

Hola, hola, molt bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts un diumenge més aquí a la sintonia de Ràdio Municipal Es Castell. Aquí comença, i fins a les 2:20, 2:15, així més o manco, comença diumenge i estiu. Des d'aquí una salutació d'en Xavi Llopis, jo mateix, un servidor. I com dèiem, us farem companyia des d'ara fins a les 2 quasi. Començam un nou diumenge en, bueno, musiqueta fresqueta. Es dia una mica així, però hi ha sol, que això ja és d'agrair.

Tens a la teva disposició el telèfon 644-647-50. Ja saps, WhatsApp, missatge escrit o àudio, és igual. I si no, també tens el contestador automàtic.

I ahir va ser un dissabte ple d'activitat ja, Ai, ai, ai, Déu-n'hi-do. Aquí és Castell, amb aquesta noche, aquesta nit vuitantera, amb esplat fort, podríem dir, de gin humana. Per cada galdana hi havia veneres amb els entonats d'aquí, des Castell. Per Mercadal hi havia un gran event, un homenatge a sa música, sa música menorquina, sa música d'autor. Segur que m'ha dit cosa, perquè és el que dèiem, ha començat l'estiu, estem a juliol, hi ha molta gent i hi ha molta oferta de tot tipus. I després ja, quan comencem amb festes, bueno...

Nosaltres ara, com cada diumenge, farem res, uns minutets de posada al dia. I després ja continuarem amb els nostres blocs musicals. Aquesta setmana ja anem cap al 1999. I com no, en la vostra música, la música que manegueu demanant durant el dematí, també sonarà aquí a la ràdio, en el 103.4 de Ràdio Castell. També us pots escoltar a través d'en Alexa, a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Castell, aj-escastell.org. I si no, hi ha una aplicació que es diu Radio Garden, que surt allà una bolla del món plena de piquets verds. I si cerques en aquella bolla, cerques Menorca, a la dreta allà del tot, estamos nosotros.

0: diumenge, diumenge d'estiu!
1: Ràdio Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

Doncs sí, sí, avui és diumenge, dia 5 de juliol de 2026. El sol ha sortit a les 6:09 i se posarà a les 9:14 d'avui vespre. La lluna sortirà aproximadament damunt les 12 de la matinada i se posarà demà de matí damunt les 11:30, per ahí. I aquell que la lluna ara en aquests moments està a un 76% en fase menguant. I en aquests moments aquí a Castell tenia una temperatura de 29 graus. L'humitat relativa és de 60% i bufa es vent de tramuntana a uns 20 km per hora aproximadament. Una cosa suau i que pot haver-hi ratxes de 35 km hora d'aquesta tramuntana d'aquest nord.

segons l'Agència Estatal de Meteorologia, ens diu que el cel estarà despejat, temperatures nocturnes són pocs canvis i les diurnes amb accent. Vent de fluix moderat de tramuntana. Les temperatures màximes que s'esperen a l'illa de Menorca per el dia d'avui són 33 graus de màximes i mínimes de 23 graus.

I aquest 5 de juliol es celebren a Sant Antoni Maria Sacària, Sant Agaton, també Sant Numeriano, Santa Trifina, Santa Ciprila, també celebra Sant Domicio el Médico, Sant Atanasio, Sant Tomàs de Terreto i Santa Maria de Síria.

D'aquí, quan hi passen 11 minuts de les 10 de matí, volem felicitar a tothom que en aquest dia d'avui faci anys, faci festa, celebri qualsevol aniversari. A nosaltres ens agrada fer-ho amb una cançoneta, evidentment. I avui seran a Tsuki Sopes acompanyats de Leon Manso, que per cert, tots dos, el grup Tsuki Sopes i en Leon Manso, van ser a Es Mercadal ahir en aquest gran concert organitzat per la banda de música d'Es Mercadal, on van fer aquest gran homenatge a la música menorquina, la música d'autor. Tsuki Sopes, tornar a ser petits.

Les 10 i 20 de matí. Continues aquí a la sintonia de Ràdio Castell, diumenge d'estiu. He pogut escoltar aquest tema de Suki Sopes acompanyat d'en Leon Manso. Tornar a ser petits, es titulava la cançó. I tal dia com avui, un dia 5 de juliol de l'any 1946, o sigui que avui fa 80 anys, es va emprar o es va començar a emprar o es va començar a vendre, no ho sé. Però bueno, avui és el Dia Mundial del Bikini.

farà? Programa cultural, d'informació, d'entreteniment i musical, tots els diumenges de 4 a 9 a 103.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell.

Hi ha un grup musical espanyol que en su dia va fer una cançó relacionada amb el biquini. Ara no sé si era del biquini d'aquell de les dues, dos trossos de pa amb Bimbo i formatge i pernil o jamón dolç, o era l'altre biquini.

dos minutets i falten per arribar a les 10:30. I ara serà el moment que començarem aquest primer bloc de les cançons que anem posant setmana darrere setmana, que van ser èxits musicals. I en aquest cas, aquesta setmana morarem en el 1999.

0: Bueno, ja sabeu, eh? És el moment que hi ha aquests dos blocs, un ara i un d'aquí una horeta, més o manco. És el moment que pots aprofitar per fer sonar el telèfon de la ràdio, 971-36-85-63. També segueix en marxa el WhatsApp. Per cert, saludem a Juana Plaza, també a Gertrú i a Marga Lombardi, que mos han enviat missatges a través del WhatsApp de 644-674-750, que també ho pots fer tu en qualsevol moment. I també pots fer una telefonada en aquest mateix telèfon, on te sortirà el contestador automàtic amb un secretari que t'entendrà molt amablement. Vinga, no m'enrem més, anem amb la primera cançó d'aquest primer bloc de l'any 1999. Ells es feien dir Gypsy Kings i segur que agafareu la garnera o el que sigui per començar a ballar aquest tema.
1: Penso que un sueño para

amb ells va començar el de les boy band. Es diuen Backstreet Boys i sonaven així a ells. Aquest tema es titula

continuem amb aquest repassó de cançons del 99, en aquest cas. Acompanya Santana, en Rob Thomas, amb aquest tema Smooth.

sapicera d'assistiu, torna a calma i dies curts, pot ser amb boca no te'n surts, on refugi quan rius, un viatge a una acampada ple de primeres vegades, parella seca i tramuntana, és no t'acerbes.

Joana Pons i ses guitarres en Xuroi. En Crit Jonico, en aquest cas ja t'ho diré amb així i tot. En Leon Manson Mariner, Suki Sopes amb sa cançó El meu equip. Ses bicis de Montgolfra amb Silla d'escostat. Xef Foscó, Xef Fogó, perdó, en Bora Fornells. I ara sa darrera cançó de Pèl de Gall en directe, aquest paradís. Que són els artistes que, acompanyats d'uns altres artistes com van ser sa banda de música d'Es Mercadal, ahir en el recinte ferial d'Es Mercadal van oferir un magnífic concert. Espero que si qualcú qui està escoltant en aquests moments hi va poder anar o va poder gaudir, això, que segurament, i crec que posaria sa mare a foc, pots sa mare a foc, que punyetes, que se devia passar de dalt de tot. Tenim una nova i una bona fornada de músics i artistes menorquins que necessiten, bueno, i perquè fa falta i perquè crec que el seu és que se digui, que se comuniqui, que se difongui que hi ha música i bona feta aquí. Quilòmetre zero.

Ells són Deacon Blue amb aquest tema titulat Orphans. I aquesta cançó precedeix la que serà la primera que posam de les peticions del dia d'avui. Ha estat na Juana Ponsmir, na Juana Plaza, que mos ha demanat que poséssim avui Candilejas per tu, Juana, i per tothom que escolta.

I ara anem amb una música que l'heu sentida molt, però en aquest cas sí que li posem veu, en Ruperto, amb Baranà. Musla de manada de Marga Lombarte, i la vol dedicar a tothom que escolta, i molt especial de Naniní, a Gertru, a Juana Plaza i a tothom en general.

I aquesta va per la Gertrude, que m'ho ha escrit. No m'ha demanat cançó, però ja li posa aquesta. Per la Gertrude, i evidentment per tothom qui escolta. Marcos i Tolo, escaragolí, que se'n revolta.

0: de diumenge d'estiu.
1: Res. Li poso una cançó a Gertrude i m'escriu que després quina vol. Me posa... Com ja has posat Candidejas i en Ruperto, me poses una d'Espel de Gai o d'en Cris Juanico. Després te la posaré. Em posaré una o dues.

ara anarem amb el segon bloc d'aquestes cançons del 99 i després, bueno, amb aquest temps podeu fer les telefonades al 971-368-563 i també, com tots els dies, en el WhatsApp 644-674-750, aquest contestador automàtic, o també en el WhatsApp missatge de veu o escrit. Doncs aquest segon bloc de l'any 99 comença amb Eminem, amb un tema titulat El meu nom és My Name Is.

em perguntes que eu tinha a escutar Scar Tissue da Red Hot Chili Peppers. I ara mos arriba Paradiso amb aquest Bailando també del 99.

Pues sí, sí, una mica d'humor. Però espero que m'ho hagin agradat, eh? I ara anem amb la cançó que m'ha enviat a Gertrude. Bueno, m'ha demanat a Gertrude. I per cert, la vol dedicar a Nini Marcadol, a Marga Lombarte, també cap a Natgeriata i de Ferreria i a tota l'audiència de Ràdio Escastí diumenge d'estiu. Anem un tema d'en Chris Benico, un dels darrers temes del seu disc. El disc se titula Rosa dels Vents, que és el darrer disc que ha tret. I avui anarem cap a El Vent de Gregal. I la cançó es titula Tot mirant aquest paisatge.

i 23 minuts d'aquest diumenge matí. Segueixis aquí en el diumenge d'estiu de Ràdio Castell amb en Xavi Llopis, un servidor de todo i de toda. I us anava a dir que, bueno, tenim les festes del Castell, les festes de Sant Jaume a tocar, eh? Tenim una, bueno, un poc el programa de festes que ja està editat i supos que ja ha començat a repartir-se. I teníem més informació per dir-vos d'aquestes festes. En el programa de festes ja surt, pues, aquesta exposició que es va inaugurar dia 3. Dia 3 de juliol, que estarà oberta fins dia 12. Exposició de pintura Menorca dins el cor, dins el meu cor, perdó, d'en Jordi Poquet. L'horari és de les 11 a la 1 i de les 7 a les 10 del vespre a la sala Polivalent a Solellet. I ahir va tenir lloc aquest concert amb el grup Los Inhumanos. També van actuar, pues, la Movida Band i el DJ Chema Sánchez. Se va tenir lloc en el pàrquing d'aquí de vora de les Fonts. Però avui, diumenge, dia 5 de juliol, a partir de les 6 de capvespre, Menorca Summer Festival, amb els DJs José de las Heras, Óscar Romero i Sílvia Xi. A partir de demà, dia 6 de juliol i fins dijous, dia 9, la Corporació Municipal visitarà en els majors de 90 anys de la població per desitjar-los un gloriós Sant Jaume. També demà, dia 6, tindrà lloc a les 7 i mitja, des de capvespre, fins a la 1, el mercat de nit a la zona de vianants de Dalt Calesfonts. I també de les 9 a les 11 del vespre, Music Under the Moonlight. Aquesta música vaig a lluna. Aquesta setmana aquesta actuació tindrà lloc actuacions, eh? En el bar de Sant Mamés i també en el Rojo Pomodoro. Baptisms of fire. Dijous, dia 9 de juliol, a partir de les 6 de capvespre, tindrà lloc a les inscripcions de la 39 milla urbana del Castell. A partir de les 7 s'iniciaran les curses des de la plaça de l'Esplanada. És una activitat oberta a tothom i organitzada per la delegació de la Federació d'Atletisme de les Illes Balears a Menorca, Consell Insular i també Ajuntament del Castell. I per divendres, ja dia 10 de juliol, a les 6 de capvespre, festa jove Molí Electrònic en el pàrquing del costat de l'escola. Torrada solidària a partir de les 7 i mitja. En aquest cas serà a Cala Corp, la torrada solidària a benefici de Mans Unides, campanya contra la fam, en l'actuació de Saber se morfot a Cala Corp. I també divendres, perdó, a les 10 del vespre, rebel·la amb el grup La Mujer de Verde, un grup que ens ve de Mallorca, i serà a la plaça de l'Esplanada.

Ja dissabte, dia 11 de juliol, a partir de les 8 de matí fins a les 9, hi haurà Open Tennis, de tennis taula, de ping-pong, Open Tennis Sant Jaume. Tindrà lloc en el poliesportiu municipal del Castell. Si t'hi vols inscriure, ho pots fer per Instagram a @ttescastell o per WhatsApp en el 608-137-632. Si no m'he equivocat, 652, perdó, ho torno a repetir. 608-137-652. És el WhatsApp del Club de Tenis Taula del Castell, per si us voleu apuntar en aquest torneig que tindrà lloc dissabte, dia 11, a partir de les 8 de matí. Col·labora Mike Barber i Àrea d'Esports de l'Ajuntament del Castell. També dia 11, a les 8 de vespre, mostra folclòrica en l'actuació dels següents grups: Esbor de Ciutadella i el grup folclòric Castell de Sant Felip, Vall d'Escòcil, Jotes i Fandangos. A on serà això? Pues a la plaça de l'Esplanada. I ja diumenge que ve, dia 12 de juliol, a partir de les 9:30 del vespre, Festival Siempre Salón a Calacorp.

0: diumenge, d'estiu!
1: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem comunitat.

34 minuts passen de les 12 del migdia. Continues aquí a la sintonia de la ràdio Castell en el 103.4 de la freqüència modulada. Sos diumenge, diumenge d'estiu. En aquests moments aquí a Castell tenim una temperatura de 32 graus. La humitat relativa està en el 35%. I bufa fluixet de tramuntana a uns 15 km/h. Ja que dic que la temperatura de la mà en general, la mitja, és de 25 graus. I anem ara amb uns petits consells, però un gran remei, eh? Consells per combatre aquesta calor intensa que mos fa. Com tots sabeu, aquests dies atravessam un nou període de calor intens i davant d'aquestes temperatures és important mantenir-se alerta i seguir aquests consells. Aquestes altes temperatures poden dur problemes de salut, sobretot en els col·lectius més vulnerables, com els fiets i la nostra gent gran. Aquesta situació s'agrava quan arriben aquestes zones de calor que provoquen que els termòmetres arribin a valors extrems. Durant aquesta setmana, tot Espanya està vivint un nou episodi de calor sufocant i te volem donar, per exemple, uns petits consells perquè us mantingueu segurs i dura una mica millor aquests dies. La primera cosa que us recomanem és que vos hidrateu. És molt important, és fonamental. Així que el més important, o el recomanable, és que duguis, sempre que puguis, un bòtil d'aigua i beure regularment. Això sí, evita les begudes amb cafeïna i alcohol. També te recomanem que evitis les hores més caloroses del dia, especialment entre les 12 i les 5 des de capvespre. Si són les 11 no passa res, que també pica. Una altra recomanació, que t'abastessis amb roba lleugera i transpirable. Aquesta roba així permet que l'aire circuli al redor del teu cos. I també, evidentment, una bona gorra, un xivit, capell i protecció solar per evitar, pues, colca cremada. En la mesura de lo possible, també cerca espais i llocs frescos, com podrien ser centres comercials o biblioteques. Van a fer molta estona, perquè fa un fredall allà dintre. Realitza... Sí, us recomanem que mengeu lleuger, realitzar menjars lleugers i augmentar la ingesta de verdures i fruites. Els menjars pesats provoquen un augment de la calor corporal.

important també prestar atenció, tenir atenció de la gent major, dels infants i dels bebès també, de les criatures acabades de néixer, ja que són les persones més vulnerables en aquests cops de calor. I sobretot assegurat de no deixar mai ni mascotes ni fiats en el cotxe, perquè aquestes temperatures poden fer que dins el cotxe arribi a ser temperatures molt més extremes que les que ja patim a plena carrer, a plena calle.

la cosa no és ficar-vos por, com m'agrada dir, però sí que tenir aquesta precaució. I si tens un botil d'aigua o tens una aixeta a prop, a veure, en que no tinguis set, després ja el trauràs.

Continues aquí, a Ràdios Castell, diumenge a diumenge, fins a les 2:15, avui. Ara mos arriba José Luis Perales, amb un tema molt mític d'ell, I com és el...

0: A la una, amb en tu meu penya, ara sí, ara sona bé. Això ja fa una estona, la cosa s'ha descodrinyat.
1: Un cigarret.
0: Els cors ferits.
1: Que m'estell fal. I hem vist en vestides amoroses. Veig el record.

22 minutets. Continues aquí a Ràdios Castell, sintonia de 103.4 de freqüència modulada. Se'ls diu menjo diumenge d'estiu. Com us dèiem, avui, aquest 5 de juliol, et celebres Dia Mundial del Biquini. Aquest 5 de juliol, com dèiem, se fa homenatge a una de les prendes de vestir favorites de les dones per disfrutar-les durant aquests dies solejats i relaxants a la mà o a la piscina. El dia 5 de juliol, com dèiem, et celebra, sí, el Dia Mundial del Biquini. Evidentment, aquest dia coincideix amb el dia de la presentació del primer biquini en el món, el dia 5 de juliol del 1946, fa 80 anys. Com va sorgir el biquini? Aquesta icònica i exclusiva prenda de vestir femenina de dues peces va sorgir, com dèiem, el 5 de juliol del 46 per una ocurrència del senyor Louis Reard, un enginyer mecànic francès. Com tothom coneix, el biquini consisteix en un subjectador, un sustent, per dir-ho clar, per la part superior i dos triangles units per tires laterals de la part inferior. Avui en dia aquesta prenda de vestir segueix vigent en nous innovadors models, colors i tendències. La denominació prové d'un conjunt de petites illes pertinents a les illes Marshall, que estan ubicades a l'Oceà Pacífic, conegudes com Atolón de Bikini. Ens conten que al principi, fa 80 anys, el Vaticà va tildar en el biquini de pecaminós, degut a que era molt provocatiu per aquella època. De fet, va ser prohibit a diversos països, entre ells Itàlia, Bèlgica i Espanya. Curiositats sobre el biquini. Pues resulta que el biquini té moltes dades curioses i interessants que potser no sabies. La presentació del biquini va ser modelada per primera vegada en el món per na Michelle Bernardini, una ballarina exòtica del Casino de París. A diversos països de Llatinoamèrica, el biquini és conegut com traje de baño o bañador. També una altra curiositat, existeixen altres variants del biquini, conegudes com, per exemple, el triquini, una cinta que uneix la part superior i inferior del biquini. I també el mini biquini, un biquini diminut elaborat en, evidentment, menys quantitat de tela. Un dels antecedents en el biquini va ser un banyador, un traje de bany, de dues peces, composat per un calçons curts i una camiseta amb mànega curta, que va ser creat per el dissenyador Carl Jansen l'any 1913. Continuem amb aquestes curiositats i del biquini. Quan va sorgir el biquini, per exemple, algunes ciutats dels Estats Units van prohibir el seu ús a llocs públics. Una altra curiositat és que les nedadores professionals o de competició no empren biquinis en els seus entrenaments i competicions, degut a que genera resultats hidrodinàmics negatius.

Ells van ser un dels protagonistes de la nit d'ahir aquí al castell. Los Inhumanos, i en aquest cas, pues, us sonen acompanyats del Sevilla, de Mojinos Escocidos. Me duele la cara, de ser tan guapo.

Demà, dia 6 de juliol, et celebres Dia Internacional dels Beatles per commemorar l'històrica trobada entre John Lennon i Paul McCartney l'any 1957.

aquest dia específic marca l'inici de la col·laboració musical més influent de la història, quan Lennon, en 16 anys, que sonava amb la seva banda de Quarrymen, va conèixer en Paul McCartney, de 15 anys, a la fira de la església de St. Peter a Walton, a Liverpool. Continues aquí a la sintonia de Ràdio Castell, 30 minuts passant de la una del migdia, diumenge d'estiu. Ell és en Tino Casal. Eloís.

Aquesta música mos indica que ja estem a prop de partir. Falten res, 20 minutets per arribar a les 2 del migdia o del capvespre, segons com vulguis. Jo no puc fer res més que començar a replegar perquè m'entenc que anar, clar. D'aquí una estona a les 2 arribarà, o un poquet antes, arribarà en Cristóbal Obregón amb el rato del buen gusto. Fins a les 4. I a partir de les 4, si tot va bé, en Santi Seguí amb Famosos en l'emissora. Pues, sí, sí, un servidor, en Xavi Llopis, te desitja una molt bona setmana, que ho passis molt, però que molt bé, i mos tornarem a trobar aquí freqüència... Ui, ara anava fent polit i m'ha sortit malament. Mos tornarem a trobar aquí a ses zones de sa ràdio, a 103.4 de freqüència modulada. Ràdio Es Castella. En els diumenge d'estiu, la setmana que ve, a partir de les 10 del matí, aquí, puntuales. I això, moltes, però que moltes gràcies. Cuideu-vos i mos trobam aquí, diumenge que ve. Adeu.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Llegó
1: Radio Esquestell. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

esforç, ho som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i aquest cor tan gran que sempre troba espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria. Ets el centre de tot, el pilar que ens sosté i no podem imaginar una vida sense el teu amor i el teu exemple. T'estimem amb tot el nostre cor, papi. Gràcies per ser tu.

Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdio Es Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.
1: I un pagès de Mester, un missatge per llaurar, el primer que va trobar. Ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Hani neredesin aşkım aşkım?

Sa frisera d'assistiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada.

defensar que nosaltres som de Silla descostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifament o renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39.

0: Perdona, que ets de Ses Illes?
1: Sí, de Menorca.
0: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
0: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: De Ló.
0: Ah, d'Amó, que maco.
1: No, de Ló, està a mig de Silla.
0: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'aduré a Montcofre, on hi ha unes bísties que no es cansen mai de defensar. Que nosaltres som de Silla descostat. De Menorca estem marcats.
2: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio.

Les desmànecs entrenaments milicians purs. Ni nobre va patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules, al camp són aules i esteu accent poesia.

Radio Skestein. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Salt peanuts.

0: impresionante aquesta lota.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
2: La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada.
3: Ràdio Es Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.

Radio Skestein. Centres.4 de sa freqüència modulada.